mesa. Deixem-ho sortir, però crec que sap que algú ja ha de ser per remetre-li, mirem i l'encarna, que us fa les peces de barrejar el barri, on està la prima Joaquim Cornagonsa. Des que tenen l'escoltar una entitat, que no ha de poder es fa estigar a tocar, i va dir, fa un tot per dia, som a emissió.

ser secretària no té per passar per la tibera i cosa, i així imagina que ho porta amb una tisalla amb nostra forma i cosa. Per tot el seu cultura nova, si ja s'ha acabat, ho per la tibera i cosa, si ja s'ha acabat, ni tot el món s'ha acabat.

Anem amb el sandés, el tema és que t'ha fet una mal sandés. No tinc un clon que el sandés prilla, però que t'ha fet un pas amb el pas que em deia tant de fer partitzat, però que t'hi hagi el pas d'orissat de que diu que m'ha de fer i posar s'empanar. S'ha de dir que n'ha fet un pas amb el que diu que va fer algú amb el que em remontri, però s'ha quedat pels bucini de xarxa nit. Però, per exemple, la sàpiga, per exemple, una sàpiga, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per exemple, per ex

ni podia, tampoc sí que hi havia algú. Si va dir, de fet, també van ser que hi havia algú de petit, de primat, de tot que hi havia algú. Vull dir, vull dir, sobre que tot el que hi ha tornat a tomar matí, a no m'ho crec amb la part que hi havia, vull dir, no, tant que hi havia cada que hi havia, que hi havia tant que hi havia tornat, si no, vull dir que hi havia bé, però hi havia tant que hi havia, que hi havia, que hi havia un cal, per garantir, vull dir, sinó que cap aquí, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, vull dir, v

0: muchas veces la pregunta no es, hay cada comida para, porque ya que se puede matar, ¿sí? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: Dijous, no hi ha un senyor trencari per clar, un altre computador que hi ha una carabada i per portar la regla, ha dit que hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit, i s'hi ha un petit